0: Bon dia. Fins a 267 litres d'aigua acumulada a Roda de Barà. Pluges intenses i localment concentrades a 4 municipis. El Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. Aquí han resultat ferides 3 persones, 2 de greus, en caure un mur al passeig marítim de la població. Com a conseqüència de les pluges, s'ha hagut d'evacuar un càmping i una discoteca i s'han habilitat punts d'acollida als municipis afectats. La inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders s'ha obligat a suspendre la circulació de trens ja restablerta. L'aigua ha afectat també el trànsit a l'autopista està a P7 i continuem mirant al cel. Les precipitacions s'han desplaçat cap a les Terres de l'Ebre. Molta precaució, sobretot pel que fa a la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de zones inundables. En uns minuts parlarem amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil de la Generalitat. Abans repassem la previsió de l'EMET amb el Jordi Urios.
1: Bona tarda. Avui a Catalunya, probabilitat de ruixats i tempestes ocasionals al Pirineu a la tarda i cap al final del dia a la meitat oest de la depressió central, sense descartar-se que siguin forts o molt forts els ruixats. A la resta, intervals de núvols amb algun ruixat residual al litoral sud de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, les màximes en ascens al nord del Pirineu, en descens a la meitat occidental i amb pocs canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà la tramuntana a l'Empordà i de component est a la resta amb intervals moderats cap al terç sud. Demà diumenge no es descarten ruixats a Tarragona a primera hora o al Pirineu i altres punts de l'interior cap al final del diumenge on podran ser localment forts. Pel que fa al cel a la resta, poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al matí a la meitat occidental i núvols d'evolució a l'interior a la tarda. Les temperatures demà a la nit no baixaran de 23 graus a Barcelona i Tarragona, 20 de mínima a Lleida, 18 a Girona. Les màximes demà en lleuger ascens. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. Amb l'Eduard Ortega a les vies de so, el Santi García control central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
3: S'està tornant a la normalitat, encara no hi som del tot, però en qualsevol cas s'hi està tornant. I el capítol més important, el que ens preocupa més, és les persones doncs, ferides, molt particularment una d'elles, de la caiguda del mur, que és una persona menor que està en pronòstic evidentment reservat.
0: És el conseller Ramon Espadaler, reunit aquesta hora amb els alcaldes dels municipis més afectats per les pluges torrencials d'aquesta nit i matinada al nord del litoral tarragoní i al sud del Baix Penedès. Hores d'ara, els equips municipals treballen per restablir la normalitat total en aquesta zona afectada pel temporal. El conseller descarta de moment que s'hagi de declarar zona catastròfica. Laura Zurriaga.
4: Riuades sense precedents a Roda de Barà, on s'han registrat fins 267 litres d'acumulada. Hi ha hagut 7 atesos pels serveis d'emergències i 3 persones han estat traslladades a l'hospital. Han estat menys greu, greu i crític. Pere Virgili, alcalde.
5: Formen part d'un mercadet que hi ha a les nits al port. Han hagut d'ingressar la filla doncs, a l'hospital Joan 23. Sabem que evoluciona favorablement i esperem que, doncs, que en poques hores o dies no sé, pugui doncs, fer la seva vida normal.
4: Un centenar de persones continuen al poliesportiu municipal després de ser evacuades aquesta matinada d'un càmping. Evacuació massiva també al Vendrell, on han caigut 140 litres en 3 hores. Més de 100 joves han passat la nit a una escola i s'ha atès una quinzena de conductors de vehicles. Kenneth Martínez, alcalde.
6: De cotxes entre 10-15 tranquil·lament, eh? Del torrent només un, o sigui, atrapada en una riera només un. Els altres ha sigut que, clar, el nivell de l'aigua ha pujat molt en alguns carrers i que s'han envoltat d'aigua. Llavors, en algun cas, han abandonat el cotxe i s'han refugiat doncs, en un portal o on sigui. En altres casos, hem hagut d'anar a buscar-los.
4: Veïns afectats al Vendrell i també a Creixell.
7: Tinc tots els baixos de 3 pams inundats. I ara posa a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua. Si fos aigua, rai. És aigua bruta i aigua amb cloaca i amb insectes i amb tot.
8: Hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat. Bueno.
4: A Torredembarra també s'han registrat 120 litres. A la zona costanera dels 4 municipis desperfectes als carrers, a les platges, a hotels i també a càmpings. Al balanç, 30 atesos pels serveis d'emergència, 700 trucades al 112 i 270 serveis realitzats pel cos de bombers.
0: Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Després d'una nit i matinada complicades, quina és la situació a hores d'ara? Les precipitacions s'han traslladat cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, oi?
9: Sí, ara La precipitació s'ha traslladat a la zona del Montsià i Baix Ebre i anem fent el seguiment de les afectacions que es puguin produir. De moment està descarregant amb una intensitat molt inferior a la que hem vist aquesta matinada a la zona de Tarragona i del Penedès.
0: Han estat unes pluges localment intenses, concentrades a quatre municipis, el Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. Aquí tenim els dos ferits més greus, és així?
9: Sí, és correcte. És on s'han concentrat la major part de les precipitacions, que han estat molt intenses i molt continuades en poques hores i que han fet que es disparessin el nombre de serveis i trucades al 112, superant les 750 trucades i més de 450 actuacions que han fet a terme els operatius, bombers, SEM, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i policies locals, per poder atendre doncs, totes les persones que anaven quedant doncs, atrapades en vehicles, se li inundaven alguns baixos, inundaven càmpings, tenien ciències de trànsit.
0: S'ha hagut de desallotjar un càmping i una discoteca, oi?
9: Correcte, s'ha desallotjat una discoteca al Vendrell, aproximadament entre unes 100 i 150 persones, que han estat traslladades per part del municipi amb autocar fins a l'escola del poble, i allà han estat ateses fins que han cessat les pluges, s'han reobert les carreteres i han pogut retornar pels seus propis mitjans. I després també hem tingut 100 desallotjats més al càmping Arc de Barà, a Roda de Barà, que han estat traslladats també per part del municipi fins al poliesportiu municipal i allà han estat atesos conjuntament amb policia, amb protecció civil, policia local i Creu Roja, i que han anat retornant progressivament en el càmping a mesura que l'aigua ha anat disminuint el seu calat.
0: De quantes persones estaríem parlant desallotjades?
9: Aproximadament comptem unes 300 persones, aquestes que hem parlat, entre 100 i 150 al Vendrell, les 100 més d'aquest càmping, i després també hem tingut diverses persones que han estat ateses, ja sigui en alguns dels municipis, a Creixell, també, per exemple, no? També s'ha fet un petit centre d'acollida en el casal municipal, de persones que havien quedat, diguéssim, doncs, atrapades amb el seu vehicle i no podien continuar el seu trajecte, o que estaven al carrer i que necessitaven una zona de xopluc.
0: Uh-huh. I pel que fa al nombre de ferits, quin seria el balanç?
9: El balanç de persones ateses pel SEM són de 7 persones, que han estat ateses i traslladades a centres sanitaris. Destacable l'incident que hem tingut en el port de Roda de Barà, on la caiguda d'un mur ha afectat doncs, a 3 persones. Una d'elles ha estat més greu, que també ha caigut doncs, el seu trasllat hospitalari.
0: Mm-hmm. Hi ha hagut afectacions viàries que ja estan resoltes, ens deia. Vosaltres recomaneu restringir la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, sobretot vies inundables?
9: Sí, ara principalment a la zona on està plovent, no? El que recomanem a la gent és que en els moments en què hi ha aquesta gran intensitat de pluja o quan ja s'ha produït aquesta pluja, doncs s'evitin els desplaçaments i passar i evitin creuar doncs, zones inundables, zones on hi hagi aigua acumulada, no? Perquè és fàcil que s'hi puguin quedar atrapades amb el vehicle i hem de mirar de tenir aquesta màxima prudència i també evitar tot el que és doncs, baixar a garatges, a plantes baixes o zones on podem tenir també doncs, aigua acumulada que ens pugui doncs, provocar alguna incidència.
0: Els municipis afectats per aquestes pluges d'aquesta nit passada diuen que mai havien vist res d'igual. Vosaltres ja havíeu avisat. No sé si fins i tot la previsió es va quedar curta davant de la magnitud de la tempesta. A partir d'ara, què podem esperar? Fins quan estarem amb aquest avís meteorològic?
9: L'avís principal per aquesta intensitat de pluja i que ens dona doncs, l'alerta per poder activar el pla Inuncat doncs se'm finalitza a les 2 del migdia. Aleshores pararem fins a les 2 del migdia a veure quina és la situació i si no s'han produït més incidències. I amb la informació que ens doni el Servei Meteorològic de Catalunya, el 112 i la resta d'operatius, doncs ja decidirem si cal rebaixar i podem passar el pla amb una prealerta, perquè les precipitacions poden continuar en la tarda i durant la nit i matí de demà, però ja es preveu una intensitat inferior.
0: D'acord. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra reforçaran avui la vigilància a Barcelona, on aquesta tarda hi ha prevista una concentració convocada per una associació xenòfoba que propugna una Europa blanca sense migrants. El govern vol vetllar perquè la mobilització no es converteixi en una mostra d'odi i violència. La convocatòria és a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume, on una hora abans hi ha convocada una contramanifestació de grups antifeixistes. Llorenç Llop, bon dia.
10: Bon dia. Setmana marcada per la tensió prèvia que s'ha viscut al voltant d'aquestes dues convocatòries. La plataforma d'extrema dreta Save Europe, d'origen neerlandès, que defensa l'Europa blanca i la reemigració, té com a objectiu arribar a la plaça Sant Jaume a les 7 de la tarda per mostrar una pancarta gegant de 400 metres quadrats on es llegeix "La reemigració salva Europa". A aquesta mobilització s'hi ha adherit l'organització juvenil catalana anomenada Reconquista. Abans, a les 6, s'ha convocat la contramanifestació promoguda per diverses associacions antifeixistes. La seva intenció és silenciar els discursos d'odi i impedir l'entrada del grup ultra a la plaça. Marek és el portaveu de la coordinadora antifeixista de Barcelona.
11: Pretendemos que no puedan entrar a plaza Sant Jaume a ofrecernos un, ni estéticamente ni simbólicamente, un discurso de odio, ¿no?, en el pleno centro de Barcelona.
10: De cara a l'acte d'aquesta tarda, reforçarà el dispositiu dels Mossos d'Esquadra. El govern ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant la manifestació.
0: I avui fa tot just una setmana dels aldarulls al parc de les vies de Lleida, que van acabar amb 5 ferits i una dotzena de detinguts. L'últim passa a disposició judicial avui mateix, un jove de 19 anys. Arran d'aquests fets, s'ha reforçat la vigilància a Lleida amb un dispositiu especial dels Mossos i la Guàrdia Urbana, que es mantindrà fins dilluns, com a mínim. En paral·lel, la paeria ha iniciat un procés de mediació amb la comunitat pakistanesa. L'origen del salt d'arull seria la protesta dels comerciants pakistanesos, cansats dels robatoris, diuen, que pateixen per part d'un grup de menors magribins i espanyols. Pepa Sant Genís.
12: Al llarg d'aquest cap de setmana es mantindrà el dispositiu de reforç de la vigilància dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana al parc de les vies de Lleida, on hi van haver aldarulls fa una setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, explica que aquest dilluns valoraran si mantenen el dispositiu i també analitzaran amb el govern de la Generalitat el seguiment dels menors entre 14 i 17 anys que, segons l'alcalde, són de famílies desestructurades i han estat implicats en els aldarulls.
13: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. El dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions, i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
12: En paral·lel, l'Ajuntament de Lleida s'ha reunit amb membres de la comunitat pakistanesa de Lleida per demanar la seva col·laboració. El conflicte al parc de les vies es va iniciar perquè comerciants d'origen pakistanès s'haurien cansat dels repetits robatoris per part d'aquest grup de menors. El Han és un d'aquests comerciants pakistanesos.
14: Bien, estamos satisfechos y esperemos que se actúen como lo han prometido, no solo hablen, estamos animando a gente que vayan a denunciar más. El problema ha sido porque personas habían recibido una paliza, le habían quitado móviles, dinero.
12: Arran els aldarulls es van detenir 12 persones, entre menors i membres de la comunitat pakistanesa, que han quedat en llibertat amb càrrecs.
15: Tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega. Junts encara podem canviar com Catalunya tracta la seva gent gran.
0: Aquest missatge de l'actriu Assumpta Serna a les xarxes socials s'ha fet viral i s'ha convertit en una espurna per denunciar els retards en el reconeixement del grau de dependència a casa nostra. En molts casos, els afectats moren abans d'arribar a cobrar la prestació. Les reaccions d'altres famílies afectades han estat tan nombroses que l'actriu ha creat una plataforma de denúncia. Maria Gómez.
16: En 10 dies ha recollit prop de 1.800 testimonis. No buscava res en concret, però s'ha trobat amb realitats molt diverses que l'han colpit. D'una queixa en particular, publicada a xarxes socials, ens ha explicat que neix una entitat, Plataforma Daurada, amb l'objectiu de donar resposta a un problema greu i generalitzat.
17: El que es vol és que hi hagi una qualitat amb els serveis i una dignitat humana, no? I llavors això és un canvi també de
18: de xip.
16: La força social és evident i demana que els polítics actuïn el més aviat possible.
18: Unes ganes, no solament el pressupost, saps? Unes ganes de realment, bueno, regirar la situació, no? I puguem tenir al final de la nostra vida, doncs, perquè tinguem una dignitat, una autonomia, no sé, una seguretat.
16: Durant el primer semestre de l'any, unes 5.000 persones han mort només a Catalunya mentre esperaven la valoració del grau de dependència o cobrar la prestació, segons dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. De mitjana, el temps d'espera entre aquesta valoració i rebre la prestació és d'uns 600 dies, apunten des del Departament d'Afers Socials i Inclusió. Amb el Pla Cura, que es va engegar a finals d'abril, busquen retallar aquest termini al màxim possible, duplicant el personal que fa les valoracions i assistint també als ajuntaments. Les causes del desgavell les desgrana Carolina Omar, secretària d'Afers Socials i Inclusió.
19: Una dècada de baixa inversió en polítiques públiques i alhora de creixement exponencial de l'envelliment de la població.
16: Un sistema col·lapsat ara per ara, incapaç de donar resposta a la ciutadania i que s'ha de preparar per rebre 30.000 noves sol·licituds cada any, la llei de la dependència o quan l'espera es converteix en un sense viure.
0: Avui fa anys la dona més gran de Catalunya, 112 anys. Es diu Carme Noguera, va néixer a Olot el 1914 i va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana. Va ser infermera durant la Guerra Civil. Viu en una residència de Taradell amb la seva filla, però fa només 7 anys, amb 105, encara es feia al dinar i es valia per si mateixa. També estudiava idiomes, anglès i francès, i ha cantat en una coral fins fa només uns mesos. Explica que va voler conèixer la dona més longeva de Catalunya i del món, la Maria Branyes, que va arribar als 117 anys i ho va aconseguir. Sobre el secret per viure tants anys, ha dit això a l'Agència Catalana de Notícies.
20: Vaig menjant, vaig dormint i vaig treballant com tothom. No feia per res més.
0: Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, hi ha més de 3.000 persones centenàries a casa nostra. La Carme n'és ara mateix la més gran. El Festival Perifèria Cultural recupera la balada d'en Soler Sugranyes, una òpera de butxaca de Jaume Allats que ressegueix els últims anys de vida d'aquest militant anarquista mort a trets el 1976 quan intentava travessar la frontera amb França. El muntatge va estrenar-se el 2022 i ara torna als escenaris renovat, coincidint amb els 50 anys de la mort d'Oriol Soler Sugranyes. Aquesta nit es representa a Perafita, el Lluçanès, Marta Orquín.
21: Aquesta òpera de butxaca explica la manera de les antigues balades els últims anys de vida d'Oriol Soler Sugranyes, militant anarquista i company de militància de Salvador Puig Antic. La Guàrdia Civil va matar a trets el 1976 aquest activista quan estava a punt de creuar la frontera francesa, després de fugir de la presó de Segòvia amb una vintena de presoners, la majoria d'ETA. Un episodi de la nostra història recent no gaire conegut, del que vol deixar testimoni aquesta creació del compositor Jaume Allats.
22: No oblidar les persones que, com ell, als 27 anys, hi van deixar la vida per uns ideals. Això no vol dir que n'haguem de fer un mite o una reivindicació, però sí que ens ajuda a reflexionar sobre qui som, què volem i sobre aquesta figura de l'home revoltat que també ha definit Albert Camus. Una cançó
21: vull cantar. La vida tràgica de l'activista, ni heroi ni sant, l'explica aquesta balada amb polifonies tradicionals i melodies contemporànies. El muntatge, estrenat el 2022, ha tornat aquest any coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Soler Sugranyes, amb alguns canvis escènics i musicals, com ara un cor de 6 veus que encarna de forma col·lectiva el personatge.
22: Mirant-ho amb els ulls de la reflexió i amb els ulls d'una estètica musical moderna basada en músiques tradicionals catalanes, però també amb elements de composició meva.
21: Polifonies i quatre instruments, com la xalapart i la triquitixa basques, sonaran aquesta nit no a dalt d'un escenari, sinó al mig d'un prat de Perafita. En una vetllada de Perifèria Cultural cobrirà la cantautora Arxar Casas. Yeah.